0: chiaro, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'occità e las autres lenguas minorizados seran integrados a examens de specialitat a partir de 2028. Lui liceas que fagon une specialitat en occità puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lenguas dichas regionales. Segons Le Monde, lo ministre de l'Educació, Edouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres lenguas de l'estat francès podrien dar-la passar les proves correspondents en aquella mateixa lengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria de especialitat, com la de matemàtiques o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'occità, podrà passar les proves en aquella lengua al moment de l'examen. El subjecte demorarà identic a aquel prepausat en francès, mas serà traduït. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament d'essere preparat e avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la podrà passar en bretó e l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo Gran Tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta sulle specialità concernido potrà essere presentato in la lingua causida. Fins ara, los escolars escolarizzati in le filieros bilingues debbiano passare los esprovos in francés, levat quand la lingua dicio regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Lo ministeri presento a che lo reformo come in un riconoscenso de trajectes bilingues e assicuro che remet pas in causa la plaza centrale del francés di lo sistema educativo. Just preciu de mobilizacius crescentos. Aquella nova disposició arriba en un context de mobilizacius crescento en suste a les llengues propios non oficials. Dempei la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacius han denunciat l'espaci limitat baliat a aquelles llengues de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant particularment amb les mobilitzacions dels liceas bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a poc d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat de les diverses llengues autòctones de l'estat d'un l'occità.